0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siu o ciol na hi le DLT. O rap agus rock, snog ciol go dubstep, agus ciol tír agus pop ciol. O bani áchú a lunha a malia clia, gnina trán a lunruca House of Alasia. Bi an aron o quilla hátil clústa an siu. Bi cinti gnéisín siu a siu, ciol na hi le DLT, gach cédín agan ní, Radio Reroll.
0: Reroll.